Aquests són els nostres consells. Lletuga fresca. Si voleu que la lletuga se conservi millor durant més dies, introduïu les fulles dins una fiambrera entapadora i poseu un tros de pa fort. Absorbirà la humitat i la lletuga se conservarà fresca més temps.

coneguem-se les nostres dites i refranys. El que s'aprèn en el braç sempre és...

Mig som en Jaume Sureda. I si no fos, si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

Aquests són els nostres consells. Rotulador sec. Quan se vol sequir el rotulador, poseu dins la barra interior unes gotes de colònia. Escriurà perfectament.

coneguem les nostres dites i refranys. Amb el pa a les mans se moriria de fam. Se diu d'una persona molt tímida o inhàbil per guanyar-se la vida.

0: Anem davant a la Palma.
1: Nom Rosa i telèfon des de Porreres.
2: Som en Joan d'Esport de Soia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Aquests són els nostres consells. Fent es mimbre. No ho penseu ni un minut i repasseu els mobles de mimbre. Prepareu una palangana amb 4 parts d'aigua i una de lleixiu. Apliqueu i deixeu que atui durant unes 5 hores abans d'aclarir.

coneguem les nostres dites i refranys. Can Bea fa bon brau. Se diu quan se fa ús de l'experiència amb bons resultats.

Ja, és ma d'òpereta, és la reina del cap d'allà. Sempre mos vol fer riure,

Estima, el medó per a te. Un personatge especial, molt de respecte per la seva feina i també per Joan Carles Bestard. Fa mits per allà on passa, té molt clar lo que és negre.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Som en Joan Bautista de Sant Càncer Borell de Sant Vincanau.
2: En la Catimola de Serràpica.
3: Soy Anita de Sant Jordi.
4: Ràdio Murta. Una ràdio d'aquí feta

Recordi que per poder vendre els seus productes s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

Aquests són els nostres consells. Pinya tropical més gustosa. Quan compreu una pinya, no la guardeu dins la gelera, ja que la popa se tornaria blanca. Però quan arribi el dia de menjar-la, la podeu refredar un minut perquè estigui un poquet més fresca.

Somme d'operatiu vull enviar una salutació a en Manu Blanco i a tots els oients de Ràdio Murta, on la música sempre és una meravella. Visca Ràdio Murta!

coneguem les nostres dites i refranys. Any bisest, any de faves. És creença popular que l'any bisest és abundant en faves.

0: Crookway, dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Poblet, per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.crookway.es. Tots els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Crookway, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!
1: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots! Ayuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
2: Un saludo a todos los oyentes de Radio Murta. Soy Javier de Pecos. Que ojalá muy pronto esté por allí y nos podamos ver. Adiós.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Ja tornen els bunyols.
2: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
3: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitats. La fireta d'oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb Sopetit Comerç.

0: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
1: Estudia el grado en diseño en ADEMA, en el campus de INCA. Desarrolla tu creatividad y convierte tu talento en proyectos reales a través de talleres, prácticas y colaboraciones con profesionales y marcas. Vive lo que te apasiona. ademacampusinca.com.
2: En Instaladora Cardel, con más de 50 años de experiencia en el sector industrial y hotelero, somos expertos en instalaciones de salas de caldera, fontanería, climatización, gas natural y GLP, vapor, aceite térmico y mantenimiento integral. Nuestro compromiso es claro, eficiencia energética, confianza y trabajo bien hecho.
3: Instaladora Cardel, calidad y profesionalidad a su servicio en calle Cambalero número 5 del polígono Cambalero y en instaladoracardel.es.
4: ¿Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
5: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
6: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
5: Pues jo faré el mateix. No vull pagar més.
6: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
5: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
7: Aquests són els nostres consells. Pell perfecta. Quan tingueu escutis que vos estira o vermell, passeu-vos un cotó banyat amb infusió de tem. Notareu un gran alivi i la vostra cara ho agrairà.

coneguem les nostres dites i refranys. Una mà renta a l'altra i totes dues la cara. Fer favors afavoreix la mateixa persona que les fa.

som en Damià Tomàs. Espero que els oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un saludo a tots els oients i al grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

sempre a Ràdio Murta. M'agrada molt pensar en tu. M'oblido de tot, no penso en res. Vull ser feliç.

0: molt bon dia. Aquí i ara comença la vostra música a Ràdio Murta. A partir de les 10 de matí, de dilluns a divendres, podreu participar i triar la vostra música preferida telefonant a qualsevol hora del dia en el telèfon de contacte 971 43 97 85. 971 43 97 85. També podeu deixar el vostre missatge en el contestador o enviar-nos un WhatsApp en el 691 82 53 21. Digueu-nos el vostre nom, des de on mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar a algú. La vostra música a Ràdio Murta. Vos esperam.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grupway. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupway.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
3: Blanca Terra, gust amb arrels.
1: ¡Atención! Ven a Aqualante el Arenal y benefíciate del 30% de descuento en todas las tarifas. Entra en aqualante.es y utiliza el código promocional ARE BALEARS26. Recuerda, ARE BALEARS26 y compra tus entradas online con un 30% de descuento.
4: Avui de matí m'he aixecada molt marítima, Per tant, demano a Ràdio Murta i concretament al senyor Manu Blanco que me posi la cançó com una ola, de na Jurado, de na Rocío Jurado. Ai, si aquesta dona t'aixecada és que pot. Ai, quin desastre de família. Ah, bé, anem a lo que anàvem. Com una ola... Llegó tu amor a mi vida como una ola de amor y no sé qué más. A Radio Murta, amb en Manu Blanco.

0: Santa Catarina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bonegent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
2: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
3: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
4: Hola, Ràdio Murta, som la Colona de Sant Oliva, Manu, per qualsevol de matí me fa posar boleros mallorquins. Els que vulguis tu, i si me'n pot posar dos, millor. Les vull dedicar per mi amo, per la nostra filla, per la nostra neta Tassier. També molt especial per la Lluïsa Dinca, que cal que pit no hi pens. Per l'Uladi i el seu papito de Sant Ferriol, per José Luis. Per anar-me de la cabana, que fa molt de temps que no l'he sentit, però, claro, ja per sort o per desgràcia no puc sentir tot el matí. Pues també molt especial per la Francisca de Menorca, per la Nati de Son Oliva, que l'altre dia la vaig sentir, pues sí, no coincidim perquè molt de dies a les 11 ja no hi som. Però aquest dia sí que te vaig sentir ahir, crec que va ser. Vaig estar ben contenta de sentir-te. I també molt especial per totes aquestes clíniques, per totes aquestes persones que estan en soledat, per aquesta amiga nostra que no en Bàrbara, que ella no ho pot escoltar, però n'hi ha que sí que l'escolten, doncs per totes les residències i per aquesta gent que pensi un poc el que varen fer els nostres pares o els nostres predins, per nosaltres, i nosaltres n'hi ha molts que no fan per ells. Molt especial per tu, Manu, en Vicenç, i amb una paraula, per tot Ràdio Murta. Gràcies, Manu.

ja tornen els bunyols. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Bunyols boníssims.

0: Llega la vuelta al cole con Folder.
1: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda, 1,32 euros.
0: ¡Qué animalada de precio!
2: Folder, líder en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
1: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689-30-2842.
3: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la buena comida de siempre? Bar Restaurante Solivera, en Binissalem. Berenars, Variats, Pamboli y menús caseros que saben a tradición. Abierto de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Viernes y sábados todo el día. Martes cerrado. Y los sábados, cena con espectáculo. Encuéntranos en calle Conquistador 82, Binissalem. Reservas en el 971 51 12 55. Bar Restaurante Solivera, como en casa.
4: Buen día, mano. Som la Maria de Petra, que cria per veure si me podes posar una cançó d'en Rafael Farinas, que t'agradi que tu. I pot això per demà. Jo he de dir que en Francisco de Menorca, en Nati de Font Oliva, en Coloma, en Miquel de Rafal, en Tomà Navarro, en Lluís Sarinca, en Margalida de Campanet, en Joana i en Pep de Llum Major, en Maria Antònia de Llum Major, Ana Maria Magdalena de Falaneig, Ana Antònia de Campos, Eulària de Sant Ferriol i Ana Maria de Palma i de Petra, per meu home, en especial, Ana Belciana, Ana Francisco Munà i la seva dona, Ana Martí Caramella i la seva dona, Ana Catalina i Ana Joan del Casino i la seva germana Ana Francisca, i Ana Maria de la Bodega i Ana Mateu. En Simó i en Maria, i en Amàlia, en Miquel Cotó i la seva dona, en Bàrbara i la seva cunyada, i la seva parella, i en Magdalena de Sant Guineu, en Marga del Brollador i en Nen i en Carles, en Apoloni i en Bernat, i en Quique, en el camarer, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i en Florentina de Petra, a la seva filla, i en el seu fill, en Pedro. I a tots els meus nets, i tots els meus fills, en especial en Beatriu i en Paula, i en Dani, i en Abel, de Diany, la meva neta, i a tots, a tu, a ta mare, i a la teva dona, i en el nen, i a la família d'en Vicent Ferrer, i a la de Canal 4, a tots, i a la mare d'en Abel Fiana, que de dissabte qui ve farà 100 anyets, doncs també ho he de dir a ella, i que arribi. Li dic a ta mare aquest disco de Rafael Farina. Per demà, si pot ser. Si pot ser de primera hora. Mano. Fins una altra. Adeu.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitats. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.

com esteu? Cada dijous, a les 10 del vespre, vos esperam a Baixa A, amb en Manu Blanco, aquí, a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous, a les 10 del vespre, vos espero, Canal 4 Televisió, Baixa A.

0: Club de Escuela en Rabasas es Torres, para gente de 18 años en adelante y menores acompañados. Baile de bot, baile de salón, baile en línea, sevillanas, gimnasia, corte y confección. Miércoles y viernes a partir de las 16 horas, bingo. Y cada sábado a las 20 horas, cena de pamboli y baile hasta las 23:45 horas. Info y reservas al 629-312-564 en calle Francesc Frontera 19. Club de Escoide en Rabasa, Ses Torres.
1: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Stanislao Planas es líder en Full Arc, implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicastanislaoplanas.com. Doctor Stanislao Planas, devolviendo sonrisas.
2: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Bias Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Bias Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
3: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, can sucosa i aquella loreta que te treu des d'esquerrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
4: Hola, bon dia, Manu, bon dia, Vicente, la Ràdio Murta. Soy Isidinkia. Mira, m'he d'escoltar per Javaloyes, tot ja mort i... Mejor. Tot ja mort i... No me'n record. I és que... No me'n record. O sigui que tu vulguis. Dos cançons de Javaloyes. Tot ja mort. Ja no me'n record. Ara ja no me'n record, veus? Bueno, és igual. Sé que tu vulguis. Tot ja mort i sé que tu vulguis. I després, però bé, no. Però dediquem-la a... De Coloma de Sant Oliva. En el meu Barceló. En el meu cunyat, el Tomàs, el senyor Tomàs Navarro, després la meva cosina i la meva germana, després la Maria de Petra, la Blasi, la Carmen, la Maria Mandolana de Santanyí, la Carmen de Son Serra, la Nàtia de Sant Oliva i la Francisca de Menorca. I bueno, per nada més. Ara no me'n recordo una, però tothom de bona, si és que vulguis, pues Javaloyes. Javaloyes a mi me maten, m'agrada moltíssim. I ara he pensat, però és que ara no me'n recordo. Mira que és bo això, és bo, ja estem ben arreglats. Bueno, Manu, per un besito per tots i moltes de gràcies, Manu, fins un altre dia, adiós.

Ateneu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que reviolés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 10 87. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. Bono. Boníssim.
1: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballa en el teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
2: Hola, bon dia. Sóc la Maria de Soia. Volíem dedicar una cançó a Sofia de part de son pare, Joan, i la Maria, i a dir que hi tenien el nom Maria també. A veure si per això resistiré per un duo dinàmico. Si per això a la darrera hora també. Que és una cançó que son pare i sa mare ho ballàvem. Moltes gràcies i salut i molts anys per tots. Gràcies.

0: No és només venir a menjar, és començar el dia en calma, compartir un dinar, allargar una sobretaula o acabar el vespre amb un bon ambient i una bona música. Això és Xarop, a la plaça Ramon Llull de Manacor, obert tot el dia per tu.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
2: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
3: Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz seco mezclado sainz y queregots, así como otros arroces, frit, escalivada, llom en col y mes. Avisa antes de venir y tendrás tu mes a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado. En calle Econom Caldentey, junto a Plaza San Jordi, Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
4: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Luisa de Camiot. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Antonio Machín y se la quiero dedicar a estas personitas que están en hospitales y residencias, muy especialmente para Nanati de Sonoliva y para toda esta gran familia que es Radio Murta. Especialmente para vosotros, mano. Muchísimas gracias por todo lo que haces.

Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.

0: Reserva ahora y no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Contacto, teléfono y WhatsApp, Jacqueline OK Travel. 664-203-674. 664-203-674. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Llega la vuelta al cole con Folder.
2: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda, 1,32 euros.
1: ¡Qué animalada de precio!
3: Folder, líder en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
2: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44 y nueva ubicación calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp 689-30-28-42.
4: Hola, bon dia, Radio Murta, Radio Manu Blanco. Mira, me podies parlar per la setmana que ve, qualsevol dia, me va bé. Una cançó de Camilo Sesto, qualsevol, perquè totes m'agraden molt. I, en fi, i salut totes de Radio Murta, a tu, i a en Vicente, i a sa família. I res, i que tinguem salut i sort, i res més, una ferrada per escoll ben forta. Vinga, adeu.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8:30 del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8:30 del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

0: aquest setembre. Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
1: Del 16 al 22 de setembre celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Jornades de debat, Parking Day, Diada de la Mobilitat, bicicletada familiar, activitats, tallers i molt més. Una setmana per moure'ns, compartir i gaudir de Palma. Consulta en el programa a movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta, la vostra música a partir de les 10 de matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis entens perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.
3: Ràdio Murta. I si t'agrada, digue-ho a les teves amistats.

Aquests són els nostres consells. Pilotes més tendres. Afegiu a la carn picada, ensai i ajuabert un poc de beixamel espessa. Reboseu amb farina i fregiu. Quedaran molt esponjoses.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som
1: en
2: Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

0: Necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa? Al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid. Preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Tens ganes d'esport? Ira punt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urdia Services.
2: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.

0: Soy Joana de Nou Levant.
1: Soy José Luis de Son Ferriol.
2: Soy Joana Serra de Son Cotone.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

fa calor, que tal si encetam una cindri, que tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Fa calor, que tal si nedam amb pilotes, que tal si deixam que se parra davall el termòmetre.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, cada dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: ¿La vuelta a la rutina te explota la cabeza? En Big Bang dinamitamos los precios. Remate final de septiembre. Colchones desde 89 euros y canapés desde 299. Además, con entrega inmediata. Que la cuesta no te frene. Corre a tus tiendas Big Bang en Mallorca y Menorca.
4: Olete sofás y colchones. Big Bang.
5: Allà a Llotja, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

Aquests són els nostres consells. Tapisseria d'escotxo. A vegades apareixen taques difícils de llevar a la tapisseria d'escotxo. Per fer la neta, utilitzeu una mescla de suc de llimona amb sal i unes gotes d'amoniac. Després d'un minut, passeu un raspall.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: ¿Se puede vender una finca fuera de ordenación? Sí, claro que se puede. Pero no se vende ocultando información. Se vende estudiándola, analizando qué se vende y explicando qué se compra. En Fincas Fiol realizamos un estudio detallado de cada propiedad. Elaboramos informes y verificamos su situación urbanística y documental. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
2: ¿Has perdido tu sonrisa? Recupérala en un solo día. El doctor Estanislao Planas es líder en Full Arc. Implantes inmediatos, sin injertos, sin esperas. Más de 1,000 pacientes ya han cambiado su vida. ¿Y tú a qué esperas? Pide cita sin compromiso en clínicaestanislaoplanas.com. Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
3: Coneguem les nostres dites i refranys. Val més menjar que anar d'apotecaris. Les despeses en alimentar-se bé serveixen per estalviar-se'n en els d'una malaltia.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.

0: este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

mam gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Santa Catarina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bon Agent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 €, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. Amb PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Uf, con los gastos de la vuelta al cole, cambiar de colchón va a ser imposible.
3: Eso es porque no conoces el remate final de Mega Descans. Primeras marcas, precios de fábrica y entrega inmediata para que septiembre cueste menos. Que la rutina no te quite el sueño. Mega Descans, tu tienda de colchones, calle Aragón 27, Palma.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.
5: Hola amigos de Radio Murta, soy Ángela Carrasco y le estoy enviando un saludo muy cariñoso a todos ustedes. Gracias por oír mis canciones, gracias por todo lo bonito que hacéis. Venga, un beso fuerte, Ángela Carrasco, para todos ustedes.
6: Ay, doctora.

Coneguem les nostres dites i refranys. Qui no guarda mai alça barba. Sense estudiar no se té una posició independent.

0: tarda. Obert de 12 i mitja al migdia fins les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrem som pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Quiero rayos de sol.
0: Llegó el buen tiempo y en Tapicerías Borrás les esperamos con nuestro gran surtido mobiliario. Gran variedad de butacas y para este verano gran variedad de telas para exteriores para retapizar sus cojines de terraza y jardín. Retapizamos todo tipo de sofás, butacas y tresillos con grandes profesionales a su servicio. Y la mejor relación calidad-precio. Presupuestos sin compromiso. Envíe sus fotos y preguntas por WhatsApp al 657-97-79-74 o llame al teléfono 971-24-66-78. Tapicerías Borrás, 60 años a su servicio, en calle Tomás Rullán 13, Palma.
2: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A. Amb en Manu Blanco, aquí, a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous, a les 10 del vespre, vos espero. Canal 4 Televisió, Bauxa A.
0: Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.
3: Aquest diumenge 20 de setembre, Muro s'omple d'oportunitat. La Fireta d'Oportunitats torna als voltants de l'Ajuntament. Diumenge dia 20 de setembre, de 9 a 1. Hi haurà activitats infantils. Podràs descobrir ofertes, passejar i comprar el nostre comerç de proximitat. Ara més que mai, amb el petit comerç.

0: massa baixa. Tinc aquest videoclip que sorties en TV gravat, gravat a fuego. I és que tal dia com avui del 59, a Noruega, a Kongsberg, va néixer en Morten Harket, qui és el cantant de Aha. Take on me, mare meva, 40 anys d'aquest èxit. Més. Que bo, que bo. Fins i tot la Cristina Aguilera amb en Pitbull van fer una versió canyera que m'encanta. No l'he posat allò en aquelles festes holi, mare meva. Però això és una passada. Take on me, aha. Morten Harket, molts anys. Allà en el Vikingos, què en direu? Bones tardes, som Manu Blanco. Com estàs? Te cuento. Avui es cumple de la meva Carlita Pérez Nekarluski, de Tanga Team, la model. La convidarem a que vingui aquesta setmana, perquè diumenge estarem actuant plegats a la Fira de l'Esport de Sant Moix, amb el Crookway. Bones tardes! He dit... Bones tardes! Bueno. Què tal? Vos pareix si anem per feines? Alida, vinga, dali sabes.
1: Primera telefonada. Ràdio Murta en directe, hola.
2: Hola, bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Mi xerinca.
1: Qui hem d'escoltar?
2: Micromania per Manu Blanco.
1: Ah, moltes gràcies. A qui ho dic?
2: Tu. Gràcies sempre a tu. Ho dediquen al meu fill i al meu net, que és molt que li agrada.
1: Molt bé.
2: I esteu fions i a tu. Moltes gràcies, Manu.
1: Gràcies, bona tarda. Gràcies.
0: Molt bé, idò, així és com començarem, si vols pareix bé, eh? Sí. Idò, fixa't, que m'ha demanat Micromania, bé, de Manu Blanco, és un tema original de... que va popularitzar una tata golosa italiana, produïda per un gran amic meu, un Antonello Cusano, Anto Righi, un DJ que i vintage italià, molt amic meu, per cert. I varen fer, han fet aquesta versió de Micromania. I no t'estranyi que aquest diumenge, de ver les 12 del migdia, la facem a Sant Moix, a la Fira de l'Esport. Amens i vens. Vaig a fer un tir d'aigua i ara torn.
3: Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert de 8 des de matí a 1:30 des migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: El DJ okay? DJ Manu.
1: Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició, t'hi esperam. Així que ja ho sabeu, hi haurà bé, actuacions a lo que és la secció, l'estant del departament del Grup Güell, però que no te pots imaginar, sí, sí, sí, sí, com per exemple en Changuito, Ball de Bot, Boleros i molta festa, a part després d'un arròs Pobler. Això serà diumenge. Diumenge. Però jo ja hi seré dissabte. Dissabte ja pegaré un vot per allà i ja farem la presentació quan toque, però diumenge estarem actuant en sa cumpleanyera Carla Pérez Nakarluski. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes les poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició, t'hi esperam. Ja ho saps, anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Hola.
1: Hola, amb qui xerram?
2: Con Mari de Palma.
1: ¿Qué tenemos que escuchar, Mari?
2: A Frankie Goes to Hollywood, la de The Power of Love.
1: ¿Y a quién se dedicamos?
2: Primero a ti, con todos tus oyentes, incluidos a los clientes y camareros del bar Buenos Aires, o sea que va para ti esta canción, Juan. Luego también a Juanjo, a Carlos de la Cruz Roja, a los de teleasistencia de la Cruz Roja, al Centro de Día de Mes Vida, a los de la Fundación Aldaba, a los de Conecta Balear, a los del Gobierno Balear, a los de la ONCE, también a los de la Fundación Aldaba, a todo el que le guste y que la disfrutemos juntos.
1: Muy bien, gracias por llamar, buenas tardes.
2: Buenas tardes, hasta luego.
1: Lo dite, que cada semana que ve seremos a Moix, la Fira de l'Esport, torna a Palma. Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.

0: Nemam gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: I d'Esporles, Ràdio Murta, bones tardes.
2: Bones tardes.
1: Amb qui xerram?
2: Amb Miquel de Rafal.
1: Qui hem d'escoltar?
2: Pues mira, de Nivan, Jaime Amorel.
1: I a qui ho dediquem?
2: Pues mira, com sempre, per tots altres, per tots aquí de Ràdio Murta, per tothom que m'ho escolta, per na Maria de Petra, per na Nata i de Sant Oliva, per Nina de les Columnes, i molt guapo el programa de Bauxa, de Manos i Cristians, amb aquell Ulleres, fashion, fashion, que en diríem Fer Sansó.
1: Sí, sí,
2: me van encantar, me van encantar aquelles ulleres.
1: I de mira, aquestes ulleres són d'una marca que se diu A-Rice, A-R-I-C-E, sí. S'escriu,
2: sí.
1: I que tenc que sonor de ser ambaixador. És a dir, ja som una de les imatges d'aquesta marca aquí a Espanya.
2: Sí, ja som un friqui de les ulleres de sal,
1: sí.
2: I me van encantar tot aquell joia. Mira el tel, mira el tel, mira el tel,
1: sí, sí,
2: quines
1: sí.
2: Deixaven més guapes.
1: I doncs ja t'ho dic, A-Rice,
2: sí.
1: Aquí els abous. A-R-I-C-E, A-Rice, sí, sí.
2: Sí.
1: Molt bé.
2: Això ho venen a qualsevol òptica, a la meva exclusiu per l'altre horari.
1: No, no, això se ven no a qualsevol òptica, sinó se demanen, sí. És a dir, d'indiusament, d'A-Rice que teniu. I allà te mostren els sí. Que te puguin interessar o tal, m'entens?
2: Vale, vale. D'acord, vale. Moltes gràcies, Manu.
1: Una ferrada, gràcies.
2: A tu, adéu,
1: adéu. Adéu, adéu, adéu. És que te dic que sí, que no és guapo això. Lo que serà molt guapo és aquest mes de novembre que me'n vaig una setmana a Egipte. Vaig estar divendres a Sora Baixa, a l'oficina d'Alcom Viajes de 31 de diciembre, amb una gentada d'associacions, també de gent gran, de club de la tercera edat, i bé, l'èxit està garantitzat en aquest viatge que jo no me pens perdre. Encara ets atent, si vol venir jo.
3: Descubre las joyas del Nilo con Manu Blanco de Radio Murta. Salirá desde Palma de Mallorca el 1 de noviembre. 8 días, 7 noches, desde 1.699 euros. Plazas limitadas. Consulta condiciones en tu agencia Alcón Viajes. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
4: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
5: Transmiflucer es una empresa familiar con una larga trayectoria. Tenemos todo tipo de áridos para la construcción en sacados y a granel, gran variedad de piedra y pared seca, piedras para decoración de jardines, todo tipo de marés. Realizamos transportes y excavaciones. Transmiflucer 971-26-6036. Nos encontrarás en Camino Candurán sin número. Ses Cadenas.

0: que Marruecos es un destino tan especial. Reserva ahora y no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Contacto, teléfono y WhatsApp, Jacqueline OK Travel. 664-203-674. 664-203-674.
1: Dientes fijos en un solo día, en Clínica Dental Aragón 33 es posible. Somos especialistas en implantes de carga inmediata. Entras a la clínica y sales con una nueva sonrisa el mismo día. Además, ortodoncia invisible para niños y adultos y ahora con blanqueamiento dental incluido. Porque nunca es tarde para sonreír mejor. Visítanos en Palma, en Calle Aragón 33. Clínica Dental Aragón 33. Tu nueva sonrisa empieza hoy.
0: Ya torna en Esbuñol. Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca. Així és, ja han tornat els bunyolets. Anem amb una altra criada. Bones tardes, hola.
2: Hola, bones tardes.
0: Amb aquí xerrant?
2: Amb Inés, és un plaça de col·les.
0: Qui hem d'escoltar, Inés?
2: Amor d'hombre, per moltes dades.
0: A qui ho dediquem?
2: De sempre, una mica al despartit, xau. Ho dedico a la ta mare, que va ser el mal de Maria, també.
0: Així és.
2: I a la Nati de Sant Oliva. I a tu. A veure que te'n vas a llitar, el dius de cuento.
0: No, sí que me'n vaig. Jo cada any faig uns viatges, allà un guany anem a Egipte, a lo que és el Cairo, el Nilo i tot això, de dia 1 a dia 8 de novembre amb el Conviajes.
2: Ai, Dios
0: mío. Sí.
2: No tenies de les esquelites com a Cuba.
0: No, però saps què passa? Que aquests puestos, si no vas amb una empresa bona, uh-huh, te'n pots dur un susto per menjar. Però jo vaig ben tranquil perquè cada viatge que he fet, el tema del menjar està garantitzat que és bo. M'entens?
2: No.
0: Sí.
2: I d'ahir, vas enrere. I que no som enrellosos.
0: Bueno. I de res, gràcies per telefonar.
2: A tu, guapo.
0: Adéu.
2: I de Nati, que no t'hagi de dir, xerrant.
0: Vale. D'acord, també per ella. Anem a fer tres globs i tornem.
3: Descubre tres globs. Servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local. Elige sostenible. Elige agua 3 Globes.

0: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
1: Blanca Terra, gust amb arrels.
2: I de Montuïri, de Blanca Terra, a Ràdio Murta, que Ràdio Murta tot va començar a Montuïri, eh? Alerta. Anem amb una altra telefonada. Bones tardes.
3: Hola.
2: Hola, amb qui xerram?
3: Con Nati de Son Oliva.
2: ¿Qué tenemos que escuchar, Nati?
3: Ritmo de la noche.
2: Muchas gracias. ¿A quién se dedicamos?
3: Y bueno, le vamos a hacer honor a Carlusqui. Ha dicho que se cumple, ¿no?
2: Así es.
3: O que va a ser, ¿no?
2: Sí.
3: Bueno, pues la felicitamos en nombre de todo Radio Murta. Y bueno, y a ti, claro. Así que un besote muy grande para todos en general. Ay, gracias, Inés, de la Plaza Las Columnas. No me puedo olvidar, y de Miguel del Rafal, y bueno, y otro día otros, ¿vale? Pero hoy expresamente, pues para Carlusqui, si nos oye, y si no, pues se lo comentas tú, ¿vale?
2: Muy bien, muchas gracias.
3: Y un beso muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, para ti y para toda tu familia y para todos en general, ¿vale?
2: Gracias, Nati.
3: Venga, hasta luego.
2: Hasta luego, buenas tardes. Així és, na Carlusqui, na Carla Pérez, la cumpleanyera, la preciosa companyera que tinc en el grup de música electrònica i de festa Tangatim, estarà actuant aquest diumenge a les 12 del migdia a la festassa que organitzen dins la Fira d'Esport els nostres amics del grup Güell. Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupguell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: Tens ganes d'esport? I apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urdia Services. Així serà una festassa. Tornes a Fira de l'Esport amb el grup Güell i amb actuacions com s'acompanyen a Carla Pérez Carluski, amb el teu amic Manu Blanco, Tangatín, Vall de Bot, en Joan Changuito, també hi serà, en Changuito, vendran altres. Ho passarem de bé. Anem amb una altra criada. Bones tardes.
1: Bones tardes.
0: Amb qui xerram?
1: Anna Maria de Petra.
0: Qui hem d'escoltar, Maria?
1: Un popurrí de Manuel Escobar.
0: A qui dediquem?
1: Anna Catalina, d'en Reis de Petra, que di acte fa 100 anyets. Llavors ja li dic a ella, i va dir aquella setmana tot el que jo li donaré serà per ella. Perquè és igual que si fos mo mare. L'aprecio molt, jo.
0: Molt bé.
1: Jo ho vaig dir a la seva filla, li vaig dir que aquella setmana tot el disc no hi ha homes per ella, tu no, que no m'aniré. Diu, m'és igual, diu, perquè ho fas per mo mare. I
0: d'haver ben fet.
1: Vale,
0: idò. Idò, gràcies. I molt d'aigua per ella.
1: Amén.
0: Adéu, bones tardes.
1: Adéu, adéu.
0: Ja sabeu que tenim el telèfon fit zones que podeu cridar sempre, que és des directe, 971-43-97-85, però també tenim el nostre mòbil, allà on mos podeu enviar les vostres peticions, dedicatoris, notes de veu, àudios, i també, si teniu cap dubte, temes de publicitat, temes comercials, també, tot a través del WhatsApp de Radio Murta.
2: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.

0: Santa Catarina. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú diario por solo 11,50 €. Entrante, primero, segundo, bebida, agua, vino, gaseosa y un postre para rematar. Y el fin de semana, buffet libre. Sábado por 14 € y el domingo súper completo por solo 18 € con bebida y postre incluidos. ¿Prefieres comer en casa o en la oficina? Tenemos raciones para llevar por 6,50 € entre semana y 7,50 € los fines de semana. Y también hacemos servicio a domicilio. Bona Gent, el sabor de Mallorca, donde tú quieras.
1: Arriben les festes de Santa Maria de sa Coma, uns dies per sortir al carrer, retrobar-nos i disfrutar tots plegats de sa festa i de l'ambient del nostre poble. Vos hi esperam a tots. Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar.
0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 €, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam. I és que torna a la Fira de l'Esport en el marc del 50è aniversari del Palau Municipal d'Esport Son Moix. Els dies de 9 i 20 de setembre, el Palau Municipal d'Esport Son Moix recupera la Fira de l'Esport, un dels esdeveniments més emblemàtics de l'esport palmesà. Durant dues jornades, Son Moix reunirà més de 100 entitats esportives i oferirà més de 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. Exhibicions, demostracions, tallers i activitats participatives perquè tothom pugui descobrir, practicar i gaudir de l'esport. La Fira de l'Esport serà els dies de 9 i 20 de setembre, de 10 des de matí a 2 des migdia i de 16:30 a 20 hores en el Palau Municipal d'Esport de Son Moix. Una gran festa per celebrar l'esport i el 50 aniversari del Palau Municipal d'Esport de Son Moix. Vine, participa i viu l'esport. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal d'Esport, IME, amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services. Aprofit per enviar una ferrada i un besito a tot el personal del Corte Inglés. Clar que sí, i també a la gent d'Urbia Services. Vos cont que tal dia com avui, de 1936, fa 90 anys, a Sevilla, Andalusia, Espanya, va néixer María Felisa Martínez López. Fue una cantante de copla y actriz española, conocida artísticamente como Marifé de Triana. Falleció el 16 de febrero de 2013 en Benalmádena, Málaga, Andalucía, España. Y vamos a ver, recordamos a Marifé de Triana, después escoltarem también alguna de sus cançons más destacadas, y ya que aquest passat dissabte va ser el bon nom de María, el sant de mu mare, pues posamos aquella de la Marifé, María de la O, aquesta versión.

0: Ei, tens pla per dijous?
1: Una nit d'estiu.
0: Xarop, té sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts que dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no t'haurà de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
0: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Baixa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Baixa A.
3: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
4: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedido gasoil Sambi ara.
3: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
4: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
3: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a l'hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat. Així és, el bufet de Cipadron Son Pardo, es berenàs en es bar, la curva d'allà mateix, i igual que el que disfrutem quan anem a Vini Comprat, que ja m'estan demanant, és una cosa molt forta, eh? M'estan demanant quan serà, quan serà, increïble, la trobada de Ràdio Murta de l'any que ve. Bueno, jo és que no m'atreves a dir que dia 10 d'abril, però bueno... tal dia com avui, de 1952, a Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, nació Randy Jones. Es un cantante y actor estadounidense reconocido por ser el vaquero del grupo de música disco Village People, famoso en la década de los años 70, en pleno furor de la música disco. Así que ya lo sabeu, es vaquero de aquells, había un policía, un vaquero, un indio y l'altre animal, y el negre, Village People, que no vulguis saber lo que devien fer aquests homonets. Però bueno, en Randy el viu, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Només té 75 anys.

0: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible? Sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Talguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Talguides, sembrant futur des de 1910.
0: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Restaurant Can Quirante, Sant Jordi. Les espera como siempre cada mañana y mediodía con buena cocina tradicional mallorquina casera, como nuestro plato estrella, arroz sec mezclado sains y caragols, así como otros arroces, frit, escalivada, llom amb col y més. Avisa antes de venir y tendrás tu mesa a punto. Reservas al 971-742-068, 971-74-2068, martes y miércoles cerrado, en calle Econom Caldentei junto Plaza San Jordi. Jaume Mesquida te espera en Can Quirante.
2: Repetimos Galicia, tierra de sabores. Prueba lo mejor de Galicia y el norte de Portugal en un solo viaje. Vamos a Padrón, cuna del apóstol, y a Combarro para sentir la tradición. Cruzamos a Portugal para recorrer Bayona y subir a Santa Tecla con esas vistas brutales al Atlántico. Y ahí mismo disfrutaremos de una excelente mariscada incluida. Subiremos a un catamarán por la ría de Arousa y allí mismo tendremos degustación de mejillones frescos con vino directo del mar a tu mesa. Y como broche final, tendrás tiempo libre en Valença Domiño para compras, para llevarte un recuerdo o ese capricho que llevas buscando. Apúntate a Galicia con OK Travel. Contacto Jacqueline 664-203-674.
3: Sempre és una passada anar a Galícia. Sí. I amb OK Travel, en Jackie Astudillo, pues ja me diràs. Sí. Molt bé, estan fent un repàs de cumpleaños, d'efemèrides i de més. I maldament el seu major èxit d'aquest cantautor, de Luis Eduardo Aute, va ser aquella A l'Alba, que va versionar en Rosa León, entre d'altres artistes. I hi ha una cançó que jo m'acau molt simpàtica, que sé que escoltarem a continuació, perquè tal dia com avui, del 43, a Manila, Filipines, nació Luis Eduardo Aute Gutiérrez. Fue un compositor, cineasta, escultor, pintor y poeta español. Aunque fue principalmente conocido como cantautor, también destacó como pintor y como director de cine. Hablaba español, inglés, catalán, francés, italiano y tagalo. Falleció el 4 de abril de 2020 en Madrid, España. A l'Alba és A l'Alba, però aquesta cançó jo me queia molt simpàtica. Una de dos, Luis Eduardo Aute.

0: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. A Gaspar Bou. Vos esperam el pròxim diumenge, dia 20, en el Mercadet d'Oportunitats de Muro.
1: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios, tanto de compra como de venta, actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
0: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam. Allà hi serem. Idò, ara acabem amb una cançó que jo m'agrada molt, de Moby. Moby, qui és un DJ, productor, compositor. Ell s'anomena Richard Melville Hall. Idò, aquest, el seu nom artístic és Moby. Sabeu per què Moby? Perquè el seu tio tatarabuelo és en Herman Melville, és que era en Herman Melville, l'autor de la llibre, l'autoria de Moby Dick, de la gran ballena. Què vos pareix? I com que el seu tio tatarabuelo era aquest senyor, ell se va acollir el nom artístic de Moby, en Richard Melville Hall. Hi ha aquesta cançó que m'agrada molt, que la canta en Eva Amaral. A continuació disfrutarem, també recordarem, en Pérez Prado, el gran compositor cubà, que hagués fet 110 anys. Ja n'hi ha. Ja n'hi ha. Així que farem un repàs a tots aquests artistes que vos han comentat que avui fa anys de la seva mort, o quan van néixer, o simplement el seu aniversari, el seu cumpleaños. Fins aquí el programa d'avui, amb un servidor, el teu amic Manu Blanco. Això és Ràdio Murta. I si t'agrada, digueu-ho als teus amics.

0: Ουφ, κι είναι και όλο. Γεβούι και φόιμ.
1: Πώς φάσιλ, μόνο έναν και απίδρο πάρκ.
0: Sí, sí, está oberto cada dia. De les 10 a les 6 de sora baixa. En diversió per tota la família.
1: I si és resident a Mallorca, aprofita els packs especials per resident i les ofertes familiars.
0: Aquest estiu no fa falta anar al lloc més. Hidroparc Alcúdia. Això és que a teva.

cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

Vinicanella, la muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entrevins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella, relats, sabor i ambient a cada plat.

Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.

Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa. Música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia. Música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs poblé. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Totes els poliesportius són moix dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam. Tens ganes d'esport? I d'apunta aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Son Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Son Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.

Estàs llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció.

Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feint Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.

el que a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i sa carn respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, carn sucosa i aquella loreta que te treu des del carrer fins a sa taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.

Tens ganes d'esport? I d'apunt aquesta data. Els dies de 9 i 20 de setembre torna la Fira de l'Esport al Palau Municipal d'Esports Som Moix, que a més celebra el seu 50è aniversari. Més de 100 entitats i 180 activitats gratuïtes per a totes les edats. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Fira de l'Esport, 50 anys de Som Moix. Vine i viu l'esport! Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport amb el patrocini de El Corte Inglés i Urbia Services.

Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitges migdia fins les 4 i mitges hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pots sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina que se voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 del matí. Vos esperam.

Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Sintonitzeu Ràdio Murta.

0: sono Noelia da Falonic.
1: Soy Pilar de Sondoca.
2: Soy Pilar de Sonserra.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Cossials blancs. Els cossials de fang que tenim a casa nostra acaben per agafar un color blanc que no fuig de més fregant. Per això, poseu el cossial en remull amb aigua i vinagre durant una hora. El cossial recuperarà el seu color original.

0: coneguem les nostres dites i refranys. Parlar es bou i digué mu. Es diu per censurar una opinió de persona desentesa en l'assumpte que se tracta i de la qual no se n'havia demanat parar.
1: El invierno desapareció

Miquel Montoro, i des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta. I també un saludo molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu. Avidoi! Adeu!

0: Som d'Antònia, d'Esport del Cusi.
1: Soy Alicia de Palma.
2: Som en Déu de Soyo.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que a Palma i Campos, en els anys 1821 i 1822, hi va haver dos aixecaments revolucionaris contra el poder liberal?